Salt peanuts.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

teuac sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

danses meravelles, que tinguis meu voltant el cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant, ets la cosa més polida que jo mai

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

vivo en un descuido del silbido, de la buena suerte.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en els mes d'agost.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I acabem amb aquest espai, amb aquestes balades, amb aquestes cançons de sempre. Na Shakira, Boig per tu.

0: Bueno, hem acabat aquest primer espai musical per obrir el programa d'avui amb aquestes balades, aquestes cançons tan precioses que han posat. I ara seguim a Ràdio Es Castell amb el programa habitual. Avui els vull demanar disculpes per si hi ha qualque error de fetge, perquè jo divendres no vaig venir i he emprat el mateix programa, perquè com que estava fet i no m'ha sabut greu tirar-lo, i per això si hi ha fetges o coses repetides no em facin cas.
1: Ni siquiera
0: vam a veure.

la previsió dels temps que tenim per aquests dies. La calor s'intensificarà a Menorca durant aquesta setmana amb temperatures en ascens. Una situació atmosfèrica molt estable afavorirà l'entrada d'aire càlid africà. Avui dilluns serà probablement el dia menys calorós de tota la setmana, tot i que l'ambient ja serà ben estiuenc. Predominarà cel poc nivolat, sense pluja, a la vista, gràcies a la persistència d'una situació molt estable. Les baixes pressions quedaran al nord-est de la península i no afectaran Menorca, mentre que l'entrada d'aire càlid i la presència de calitja començaran a fer pujar les temperatures. Demà dimarts, la calor farà una passa més. Es mantindrà el temps estable, amb estones de sol i molt pocs nivolats, però les temperatures continuaran pujant, motiu pel qual la AEMET ha activat avís groc de les 12 a les 19:59, quan es podran assolir els 36 graus a Menorca. La situació serà a conseqüència d'una massa d'aire molt càlida que continuarà arribant des del sud, amb nits que també es mantindran molt càlides. Dimecres no s'esperen canvis importants. El cel continuarà poc nivolat i la temperatura tornarà a augmentar. L'atmosfera seguirà dominada per una potent dorsal africana que actuarà com una autèntica cúpula de calor. L'aire calent queda atrapat sota l'anticicló, es comprimeix i encara s'esclafa més. Dijous és quan començaríem a entrar en el moment més delicat de l'episodi. Tot i que una baixa s'acostarà per al nord-oest de la península i provocarà tempestes a altres zones, a Menorca gairebé no es notarà aquest canvi i la calor continuarà molt intensa. Els models situen entre dijous i divendres el pic de l'episodi i alguns ja insinuen fins a 38 graus en el centre de l'illa, especialment entre Ferreries i es Mercadal, uns valors que serien excepcionals si finalment es confirmen. El més destacable és que aquesta situació respon a un patró atmosfèric molt persistent. L'anticicló de les Açores s'ha retirat de la seva posició habitual i el seu lloc l'ocupa una vana a l'oest de la península que afavoreix l'arribada continuada d'aire molt càlid d'origen saharià. Al mateix temps, el corrent en jet presenta una ondulació molt marcada, el que facilita que aquest aire africà pugi cap a Europa. Tot plegat permet que la dorsal africana s'expandeixi sobre la Mediterrània i mantingui aquesta cúpula de calor durant diversos dies consecutius. Encara queden dies i pot haver canvis, però si els models se mantenen amb aquesta tendència, podríem estar davant un episodi de calor molt destacat. Seguirem de ben a prop totes les actualitzacions.

Les farmàcies de guàrdia avui a Mo Victori Bernat, carrer Moll de Llevant 41, a Ciutadella Moll Carretero, calle Eivissa 50, i en el centre Ferreries Anglada Fedelic, calle Reverendo Padre Huguet de 7. Et sorteig us cupom de la 11, 54.787, 54787. Bonoloto, 1-8-27-33-39-49, complementario 10, reintegro 5. Y el gordo, 6-14-28-46-53, clave reintegro 6.

0: Será Antonio Machín. Ya sé que tienes novio.
1: Ya sé que tienes...

0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: La cueva atípico, al frente del mar en Calasfons. Clotilde y David, con sus creaciones, les desean unas fiestas de San Jaume 2026 estupendas, entrañables y memorables. Es Castell es mágica.
2: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat, bulla, festa i colca pomada, sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada, tenim que celebrar-ho, però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume, Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
1: Els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la consciència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Monarca es Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
3: Bon dia, bon dia.
4: Bon dia, Toni, bon dia, bon dia.
3: Què tal, Juana?
4: Bon dia. Bé, en fet, ahir feina de trot, i avui estic a fer-ho.
3: Un momentet, que ets auricular, no. Ara aquests me falla. No. Un momentet, que no la sent.
4: Jo te sent bé.
3: Ara la sent.
4: Jo te sent bé.
3: Ara la sent.
4: I no, ahir vaig anar a cada cor per veure el saló, m'agrada molt. Però no vaig baixar, no vaig de dalt. Però va acabar tan tard. Avui estic com un dia. No pots xerrar-la tant. Però... Va acabar les 12 mesos d'inta. Els cantes ho feien de 9 a 11.
3: Sí.
4: I ahir ho van posar a les 9 i mitja, no sé per què.
3: Bueno, perquè no fes tanta calor, però no em va fer igual.
4: I va fer igual, jo estava a dalt i estava fresqueta, en baix, tothom un ventall. I jo estava a dalt cada cop, en el cas, i vaig veure estupendo. I vaig estar tot escadent, va estar molt bé, va estar... jo m'agrada molt el sabot. I sempre fan bromes i fa, un bon matí, Toni, bones cançons, un bon matí. I la novel·la ja veurem.
3: Sí.
4: Ja està a prop, no penses que ho faran prest.
3: Jo crec que sí.
4: Dani, no posaràs candilejas?
3: Molt bé.
4: I un saludo a tothom.
3: Gràcies, Juana.
4: Vale, gràcies.
3: Adéu. Adéu.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia.
1: Com va?
0: Va bé.
1: Va bé, idò. Estupendo. Que duri.
0: Com per aquí, i va bé.
1: Idò, ja va bé, clar que sí. Idò, molt bé, Toni.
0: Vosaltres?
1: També, sí. Molta calor, però bueno.
0: Sí, calor em fa.
1: El ventilador davant i ho passarem, compte. Sí, a poc a poc les coses s'arrangen i ho hem de passar, no ens toca bé remei.
0: Sí.
1: Jo m'estic més passar-ho.
0: Jo volia passar, sí. Si estiu sense refredar mai, mira.
1: Bueno, això també hi entra.
0: Com que amb la calor i te poses en els aires, potser hi vas suat o banyat.
1: Sí, sí, basta poca cosa.
0: Ho de fer.
1: És ventilador, si arriba que tens estar ronco, perquè l'aire aquest tampoc no és bo, però hi l'hem de posar, perquè si no, no podrem viure.
0: No, si no, no viuríem. Jo no viuria, no.
1: No, i clar que no. Jo ara
0: ara mateix he sortit aquí de fora i és un forn.
1: Idò, és que el carrer, quan ets el carrer, sembla que puja el foc d'en terra. Sí, sí, però bueno... Allà on s'està bé és dins aigua.
0: Sí.
1: Però bueno, tampoc no hi podem estar tot el dia. No.
0: T'hauríem brua.
1: Sí. Ai, Déu meu. Bona idò. Beníssim. Contenta de sentir-te i de bon matí, de música. I bueno, un pot de cada casta, eh?
0: Vingut no lucre, veurem-me.
1: Sí, bona idò. Que no haurà tingut de calor, idò.
0: Sí.
1: Sense sortir genter, quan t'hi met si surt, que és un foc, però bueno.
0: Havia d'anar a fer coses, un anàlisi, trop.
1: Idò. Estupendo. Idò, molt bé, Toni.
0: Beníssim, idò, tia.
1: Les festes de Mercadal, també, aquesta setmana.
0: Sí, sí, ara ja va totes, això.
1: Sí, ara ja venen una darrere l'altra. Idò, beníssim. La qüestió és poder-ho passar. Idò, Toni, molt bé. Mira, un beso a Toni. Un beso per vosaltres i per tothom que escolta. Que tothom quedi saludat i que ho passi el millor possible a tothom.
0: Moltes gràcies, tia. Beníssim, vosaltres igual.
1: I la cançó que vulguis, que totes les que poses són molt guapes.
0: Bueno, gràcies.
1: Bé, un beso, Toni.
0: Gràcies, tia, un beso.
1: Un beso, adéu.
0: Adéu, tia. La tia Tiba. Por el Boulevard de los Sueños Rotos.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Maruja.
1: Que estiguis aquí, molt contenta. Jo no sóc refredadissa, no ho he estat mai, i en guany crec que ja en dono dos.
0: És que la calor veu que també refreda.
1: No, sí, no estic... No, s'ha aire condicionat. Jo què sé. Bueno, bé, ja està. Ja està clarit. Molt bon dematí. La novel·la, ara veurem què dir allò. Que Dios los cría y ellos se juntan.
0: Ara veurem.
1: Bueno, molt bon matí, Toni, molt bon matí. Falten dies encara, perquè dijous no és la Mare Déu del Carme, però per si no tinc ocasió, felicitat ja d'entemà a totes les carnes, totes. I aquest tic escarmelos, jo em coneixo un dia, jo em coneixia un de senyor que es deia Carmelo.
0: Sí, també. Jo també.
1: També, deu ser Carmen, idò. Bueno, bé, que quedi felicitat a tothom, sants, cumpleaños, i que ho passin el més bé que puguin. Molt bon matí, Toni, de música, de tot, i posa que tu vulguis, perquè, com diu la tia Tila, totes són meravelloses, o sigui que ja està, ganes de ballar, poques. No perquè estigui arriada, no. Perquè tenen poques ganes de morir amb ell d'un post a l'altre.
0: Això és.
1: Vale, Toni, divendres una forta abraçada des de que teva i a tu, com sempre, un fort i perillós abraç. Visitors.
0: Gràcies, Maruja, gràcies.
1: Adéu.

0: Mira, ara cal arribar del Mariscal.
1: Bueno. Ha fet una bona estona, idò.
0: Sí, hi havia gent avui, però bueno, m'ha anat bé, m'ha trobat bé.
1: Idò.
0: I tot ha anat beníssim.
1: Això és el que importa.
0: Sí, dic ara li faré una cridada, però dir-li que això que havia anat bé. Però, justament, a les hores que jo m'agrada sentir te i això avui no he pogut sentir, però bueno, ja...
1: I sempre, ja, sempre ja. Hi ha fil a torça.
0: Sempre hi ha fil a torça. Quan no són naps, són cols. I això és quan va bé, eh? Ara compte quan va ganxo sí que va duent, però bueno. Però jo tenia per anar al metge avui, diguem, feia temps i m'hi he aprofitat. Però ja us ha anat tot bé i se pot ser una bé. Però la meva dona és morta, però bueno, bé.
1: No,
0: ha anat bé, ha anat bé, a fora bromes, ha anat beníssim. El que m'ha sap més greu és que fins ara no he pogut sentir res del programa, però bueno. A partir d'ara escoltaré i saps que jo m'agrada molt i m'ho pas pipa. Escoltant, i un i l'altre, i mira, ja que no et veus, et sents, i...
1: He vingut a lucre, veurem-me, avui.
0: Sí? Que sí. Content que estic. Que estàs contenta?
1: Sí.
0: Sí, sí. Que no l'has fotut un paquet, perquè no ve allà?
1: Sí, sí, que l'he renyada.
0: I jo, home, i jo, clar que sí. És que és una turmira, que no ajudes. A veure que li costaria venir.
1: M'ho ha dit que sí, que vindrà un dia.
0: Ara veurem si serà bé. Sí. Si és bé, declararem festa recuperada a Benifadet, allà on viu. Però, fa estona que no l'he vist ara. Supos que deu estar bé.
1: Sí, ella està bé, nova.
0: Sí.
1: Ben eleganta, sí. Com va ella sempre.
0: Ella sempre va eleganta, sí. Ella vida està noble. Que sempre va elegant, sí, que és bé. Però bueno, qualque dia la veurem. I doncs, mira, estic molt content de no sentir ningú, però del programa que fas, perquè et avisar l'escoltaré, però perquè sàpies que no sentis res, perquè ja bueno, t'ho vaig dir, trobo que havia d'anar...
1: Sí, encara no telefonar gaire gent, no, avui.
0: I doncs, bueno, bé, no passa res, i només és per... el que això, perquè a partir d'ara t'escolt i... Però m'ha anat bé perquè he anat i m'ha agafat pret, saps? I gràcies a Déu tot ha anat bé i... perquè sempre he de donar gràcies a Déu, eh?
1: I, sí, sobretot quan te diuen que te'n vagis...
0: Sí, i ha anat molt bé tot i... que m'ha dit que no semblava l'edat que tenia i jo, bé anem.
1: Jo també m'ho van dir l'altre dia.
0: Veus? Idò, un home ben conservat n'hi ha per anys, que no ho mejo. Creu. Que és qui no creu, barrat.
1: Sí.
0: Idò. I mira, estic molt content de vull saludar tota l'audiència, a tothom. És aquí fa estona que no salut i me sap greu de fer quan t'hi penses la tiativa i de Tonya, perquè fa estona que no ets vistes ara i mai, perquè t'he de saludar i després me fuig i no hi pens. Perquè de saludar jo saludaria a tothom, però si no, no acabarem mai.
1: Doncs, ara avui pots estar segur que t'escolten.
0: Jo, si els envio un saludo i crec que envien. Que Déu els guardi molt d'anys, així com són, perquè són dues beníssimes persones.
1: Sí, senyor.
0: A tenir en compte. I mira, bueno, i tothom qui crida, a veure si ens entenem ara, no ens hem de desenganar, no que enganats, si estem prou, tots els que escolten, eh? Sí.
1: Sí, bona gent.
0: Vols bé?
1: Bona gent.
0: Sí, que és bé. Sí, i després la sona, ara me'n surt, si hi ha feina que anem amunt, ara no pot ser fort.
1: A la Maruja telefonat, ja, sí.
0: A la Maruja, sí, jo també li vull enviar un saludo. Molt bé, a tothom. I estic molt content de que facis el programa, perquè ara, de partir d'ara fins que acabis d'escolt.
1: Aïdó,
0: però avui m'ha sabut greu, perquè m'agrada sentir-lo tot, però avui no... Només he sentit, diguem, 10 minuts, perquè sempre anava a dir, diguem, de Can Nostre fins allà, fins a Can Mateu, i després vaig per tornar. Ho he sentit, però després ja, a partir d'ara, ja ho sentiré tot.
1: Idò.
0: Però anava bé tot, i tenia com un... com ho diuen, un xiqueo d'aquests, i anava bé.
1: Així, s'ho hem de fer de tant en quant. Va bé.
0: Sí, que no serà... Jo festa no havia fet res i ara m'ho mirar, perquè, clar, l'edat hi és i...
1: No, mos hem de cuidar.
0: La doctora m'ha dit que no semblava l'edat que tenia, dic, i doncs, moltes que no s'ho semblava, però jo dic, clar, jo quan... El que me passa és que són... Quan veig gent jove i guapa, doncs pues, me recupero. I, bueno, jo buen entendedor, poques paraules basten.
1: Sí.
0: És una doctora jove, està molt simpàtica, perquè és que tenia el lloc que jo l'han llevat, i ara m'han posat una doctora jove d'aquestes, i ara el que passa que ara a Calle Santa estaré malalt. I ha rigut una hora. Dic, ara sap que li passarà que Calle Santa vindré. I ha rigut. Bueno... De fer qualque broma, perquè si no...
1: Sí, això els agrada.
0: Si no mos aprenem un poc en broma, estem ben apanyats.
1: Hi ha qui no s'ho prenen bé, però normalment la gent
0: sí, no, sí.
1: Quan
0: sí,
1: veuen...
0: Si no hi ha mala intenció...
1: Això mateix.
0: Jo, la veritat és que faig bromes i no entenc de... Tu me'l coneixes, no entenc de mala intenció. Ho tinc que dir, però sense cap maldat mai. Mai, perquè jo tinc prou que nostre i me'n sobra i no tinc per què anar, però m'agrada fer una broma i m'ha agradat sempre, tu ho saps, me coneixes i la gent ho sap, crec, també. Si qualque dia per alguna cosa agravir qualcú, pues que me perdonin, però ho faig sense cap maldat.
1: No passis cap pena, Fede.
0: Això és la veritat, i de ratlla amb el cor d'un somà. No hi ha maldat, no n'hi ha gens. Però jo em penso que tu em fa prou anys que me coneixes, vull dir que... Però bueno, mira, com que és que no te coneix, no ho sap, i a vegades dius coses i pensar no havia d'haver dit en això. Però bueno... Però com que me surt, doncs... Pues,
1: natural,
0: i,
1: molt bé, Fede.
0: I
1: escolta, bé, ja que hi som... la Carmen fa festa dijous,
0: el cara justament ha anat a la botiga,
1: però bueno, jo la felicit perquè
0: sí.
1: Fins divendres no torn,
0: claro. I ara, justament ara fa 10 minuts que se n'ha anat.
1: D'aquí una estona li posaré una cançó per ella,
0: això
1: ja
0: el mateix
1: sentirà.
0: Això mateix jo li diré, i el dia que ho has dit, justament 5 minuts fa que se n'ha anat. Bueno, ha vingut en joc en el metge, diguem, perquè... però vull dir que ara, quan han arribat i això, ell ha anat aquí davant a comprar i ara no estarà massa bonino, jo li diré.
1: Muy bien, venga, Fede.
0: Venga, Antonio, Dios, farem com quan era la base, Dios guarde usted muchos años.
1: Sí, salut i alegria.
0: Sí, això mateix. I el que anem a ser, Antonio, perquè el de més tots són cuentos. Tu vas passar l'estona bé, sense fer cap mal a ningú, i jo, creu-me, ja me coneixes, no faig mal a ningú. Si faig una broma a vegades, potser no cau bé, i jo ho comprenc, perquè no és tothom qui ha fet bromes i coses,
1: ja.
0: Però de maldat no n'hi ha mai, però bueno. Si qualque dia gravi a qualcú, pues que jo repeteix que me perdonin, però...
1: No, passis cap pena, Fede.
0: Involuntàriament. Bon, m'has que tu me coneixes prou, no?
1: I la gent d'aquí, t'escoltes, coneixen ja prou tothom.
0: Ja que hi som, també saludaré a la teva família, que no te saludo mai, a na Mària. Ara no sé si tenc que dir primer en Pito, no, na Mària, però na Mària primer. Doncs pues en Pito, la neboda, E bom retorno da sua família.
1: Muitas graças, Fede.
0: E que sigam muito felizes hoje e que sigam aqui nasci. Porque já o quando me sei. Que sigam contentes, que sigam bem. E na ferida também é uma dona aqui, já o que segundo descendo, que vale para todo, que é molde da casa, molde estudiosa. E que deu a guarda de moldões também. E lá.
1: Sim, sim.
0: E já não há prou. Porque mira, agora já saudar tu Tom, crec. E me falta uma que me chama molde greu, però já não é essa. Que também la apreciava molt, però que hem de fer.
1: E pensava em ella encara, sim.
0: Sí. El món és així.
1: I pensarem no estona, perquè ens donava bons moments.
0: Una gran persona, una persona a tenir en compte. I ja te repeteix, que no vull rellar més, però sap molt de greu.
1: Vinga, Fede.
0: Carmen, escolta. Ha arribat l'Antonio, vol rellar amb tu. Ah, s'hi posarà, Antonio.
1: Vale.
2: Hola, Antonio, diguis.
1: Hola, no, mira, que com que dijous fas festa, te vull felicitar.
2: Ah, idò, molt bé.
1: I si volies...
2: Dijous hi ha dies, eh?
1: Sí, però això no torno fins divendres.
2: Clar. Molt bé, moltes gràcies.
1: Quina cançó vols que te posi?
2: Avui? Aquella que sona en Joan Cintes,
1: sí.
2: Que és cosa, diu cosa del meu germà.
1: Vale. D'una vorera d'esport. Sí.
2: Ah, això mateix. Molt bé. Moltes gràcies.
1: Adéu, Carmen, molts anys.
2: Moltes gràcies, guapo. Adéu.
1: Bueno, pues tenim a Carmen aquí faig anys, no? Fa festa, Mare Déu del Carme, dijous. Escoltarem Fito Fittipaldis per la boca, vive el pez, diu.

0: I seguim aquí a Ràdio Es Castell. Tenim un telèfon, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, senyora Lucrecia Turmir.
1: O Leopold, Pancho Luis, Montón, Rodríguez i López.
0: Gràcies.
1: Bueno, té moltes coses que dir.
0: Primera.
1: Tia, pensi que arribant, avui al matí m'he dutxat per anar, que havia d'anar allà, al metge, bueno, i arribat xopa.
0: Xopa.
1: No, no banyada, no, xopa. I després en Fede, que ja ho sé, els anys que té. I jo també m'ho diuen, no ho sembla, l'edat que tens. I jo no ho dic mai, no, l'edat que tu tens, ni la de Carmen, ni la d'Antoni, jo no ho dic mai. Perquè quan t'es diuen que s'estima més que no ho digui, no ho dic. Ah, que més? Estic contenta que tot et vagi bé. I en Antonyita i en 29, en 29, que no la sentes, bé?
0: Fa dies que no ha cridat, ara, ella.
1: També fa estona, ara? Perquè jo, clar, és que fan estona,
0: Però estem bé.
1: Bueno, per a veure, estem bé com estem nosaltres, diguem, Si no fos. I clar, i quan veus que no telefonen, penses que deu ser que no està tan bé, o deuen fer una visita, o el que sigui. Però bueno, si m'hi dic a ti i a ti, va. Però jo no m'agrada si es diu, i segueix que ho ali, va. I després, sentint... I jo dic aquesta veu, perquè feia interferències era quan arribava un cert en el cotxe, i jo dic, i aquesta veu, i després dic, això no maruja. I també, i després en Fede, això és un estrès que jo senti. I he pensat, però jo tinc que telefonar, que l'hagi anat a veure. Nant, m'estimant més que la fieta, seguint sa mare mirar en el parque, perquè li agrada el parque. I jo dic que em ve el parque, com que estan a prop, dic jo no he de veure ell.
0: Molt ben fet, has fet.
1: Ah, que sí? Mira. I no sé si m'ho escolta, perquè avui enumeraré en Glòria, però és ni saber per jo.
0: Sí.
1: Que li desig molta salut. M'ho la desig a tots, Molta salut. En que trasqueu i no trasqueu, pues, però mentre poreu un xic amb vos i anar al llit, i no us hagin de m'estar ajudar.
0: Ja és cosa.
1: No, ja pots dir que tens molta salut. Encara no la tens, I bueno, per tot des del que teu, com sempre, i tothom en general. Bueno, una cartrudis vaig anar a dinar amb ell i en Rafael, aquesta setmana passada. I, bueno, i també vaig tenir calor, Allà no, perquè em vam anar, no, perquè allà hi havia aire. Però no me vaig durar la ràdio perquè no hi havia ningú. Que era jueves i no havia nadie.
0: Dijous no hi ha ningú.
1: Era, no està.
0: Ara aquest dijous no sé si deu haver venir aquella jove aquí més.
1: No ens s'ho vaig escoltar. Bé, s'escolta, bé, ja escolta, diguem, i la musical, I si és un dia que me canso de sentir les cançons, perquè ja haig de sentir-les molt o pel que sigui, pues el pac. I ratllo jo tota sola, i me contés jo tota sola, està. Perquè al final té un poquet ases, com són jo,
0: almenys t'entretens.
1: Si en tot el dia no tinc, perquè moltes vegades no tinc ningú en tot el dia.
0: De qualsevol manera m'ho sento...
1: Ja està, ja penso. Lucrecia, què anaves a fer? Ah, sí. I quan som... agafo una cosa i després quan som a puesto... No era sano, però, Ara me surt el camí. Ai, ara m'he rupit meu. Ara m'he rupit. Veurem-me.
0: Que me digui hola.
1: Vine i digues hola a aquest senyor. La ràdio te sentiràs per allà. Te sentiràs. Sí. I diria, hola. No, no t'ho vols dir.
0: Hola, preïda. Preciosa.
1: Tan preïda. Que el sents allà? Què es diu ell?
0: Hola, reina.
1: Eh?
0: Me diuen que és molt guapa, eh?
1: Ui, i ella sap que és de nom, eh? I després sap el bon viu, sap ballar, eh?
0: Bueno, bueno.
1: Ara, però, ha vingut amb sa mare i ara, veus, ara vull provar, deu dir cosa per provar, eh? I no, bueno, ja ho saps, un saludo per tothom, tothom, tothom.
0: Gràcies, Lucre.
1: Eh? Com jo dic sempre, no, ni també, però també, me n'ho he sentit fa uns quantes vegades. Nani, tu la coneixes, Nanini, la cegueta, eh?
0: Jo sí.
1: Que saps res?
0: Nanini però... li van treure un parell de queixals i...
1: I sé que tenia molt de mal.
0: Sí, això. Ah. Però bueno, ja deu estar bé.
1: Ah,
0: perquè
1: no.
0: Això fa dies.
1: Sí, aquesta setmana passada, però jo ja hem passat. Bueno, bé està. Que te millores.
0: Gràcies, Lucre.
1: I a veure si te sentim.
0: Ai,
1: i per tu, com sempre, un abraço.
0: Adiós.
2: Mi querida.

Bueno, doncs ara farem aquesta dedicatòria que he promès per na Carmen, qui fa festa, i amb aquesta cançó la felicitam, d'una vorera d'esport.

el dia que jo me'n vagi, et vindré a veure, company. Tornaran a sonar ses guitarres, ja ningú les farà callar mai.

Qui dia passa, Joan Barceló. Per Santa Marina menja la sardina.

abans d'arribar de la canícula apareix avui Sant Enric, i convé recordar que aquest sant és invocat per curar l'asma. Diu el refrany que per Sant Enric, suada, mal anyada. Sant Enric, suada, mal anyada. Idò. Dijous comença la segona quinzena de juliol amb pronòstics de més calor encara. Ens situarem ben enmig del cor d'estiu. El millor que podem fer és cercar les ombres i romandrei una bona estona. Dia 16 serà la festa de la Mare de Déu del Carme. Des de la Verge del Carme a la d'agost és quan més calor fa tot l'any. El girant de la lluna nova serà dimarts, dia 14, demà a les 11 hores i 43 minuts en el migdia a Cranc. Tenim la mà, tenim amb bon sol bat el juliol. Les barques engalanades tornaran a sortir alguns ports illencs per tal de celebrar l'estrella del mar, festa gran dels mariners i confraries de pescadors. Aquest dia, entre la gent marinera, era costum no menjar peix. Les professors marítimo-terrestres de la Mare de Déu del Carme són ben singulars. Fins divendres, dia 18, no arribarà la típica canícula. Aquest dia és Santa Marina, que molta gent confon amb una altra santa monja que tot ho encén.

Qui no es banya pel juliol no es banya quan vol. S'apropen dies i nits per seure a la fresca, un costum molt plaent del qual gaudir-ne no mos farà gens de mal. Convindrà separar els galls i suspendre sa cria, ja que ses llocades nascudes a l'estiu tenen poc valor. Ses polles primerenques comencen a pondre i ses veies suspenen sa posta per la muda. El bestiar de llana aprofita rostolls, ja és època més adequada per cobrir aquesta classe de ramat, i també el cabrum. S'han de netejar i desinfectar ses conieres amb major intensitat per sa forta calor. No hi ha juliol sense verol. Podreu retirar sa mel sobrant de ses casernes i convindrà que estiguin ben airejades. Arriba el moment de mesurar el blat i posar-se dins els sacs. Sa cuida ha finalitzat. S'empelten els clavells. Els rems ja canvien de color i comencen a fer suc. Els vins es mantindran en major repòs, procurant que els cellers gaudeixin d'una temperatura baixa. Arriba el temps per torrar sardines, que són ses millores de l'any. És el que diu aquesta setmana en Joan Barçó.

I aquesta versió original de la pel·lícula Candilejas. I bueno,

0: Ara han sortit del solc i tornarem a entrar. I tenim aquesta. Ara serà en Rafael i na Glòria Trevi amb aquest duo. Vivir. No, serà després. Un moment. Bon dia.
1: Bon dia i salut.
0: Com va, Nini?
1: Va, com va. I no va com ho quiere, però bé. Beníssim.
0: I va bé.
1: El vent aquest que tenim, tu. Que bueno.
0: Una ventada.
1: Sembla que no pot ser, eh? Una ventada. Però és calent, però bueno, jo m'és igual. Perquè quan ve un poquet d'aire, no ho vull dir, però tinc com a fresca. No tinc calor, calor d'allò de dir, ai, quina... No, clar, no volien gaire tampoc. Però bueno,
0: no, però si estàs tranquil, s'aire, si fa un poc d'aire, refresca.
1: I tant, com fa fresca, ara tinc cobert per tot. Les cortines totes volen, ah, l'he dit jo. I la pols qui entra.
0: Això també.
1: La pols entra. Però bueno, què, com va, Toni, va bé?
0: Bé.
1: No hi do.
0: En fent.
1: Que duri?
0: Sí.
1: Bueno, saludarem a tothom qui escolta. I per tu, Isa, que té una besada molt forta. I si mos poses una cançó, millor encara.
0: Ho
1: he trobat un dematí preciós, preciós, preciós.
0: Moltes gràcies.
1: Home, que sort m'anima un poc, saps? Però molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, Tanio, un beso.
0: Beso, Nini, gràcies.
1: Gràcies a tu, guapo.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: La Nini Blai. Bueno, pues posaré això, en Rafael i na Glòria Trevi. Un duet, vivir así es morir de amor.

Bueno, m'imagino que avui caben les festes aquestes de Sant Fermín. Hi ha hagut encierros, toros, per anar i per vendre.

Bueno, i ara posarem una cançó per na Nini Blai, per na Paca també i sa família Blai. Aquesta cançó per elles.

Hola. No, no hola. És plat de fusta per na Lucre i per na Nini. Me'l va demanar l'altre dia, na Lucre.

Bueno, hi ha cançons que no es poden aturar quan ets en demanada a qualcú, i bueno, ara poden telefonar. Tenim una altra dedicatòria. Castellatge darrere d'avui, perquè no m'ha telefonat ningú més. Per na Toñi i per sa tia Tiba, Los Pecos, posarem Los Pecos.

0: Bon dia.
1: Bon dia, ja sabe, és que me surt. Ara no està disponible, no està disponible. Ai. He cridat des de Mercadona i tot, fixa-t'hi tu.
0: Bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, ja ho fas ben dir, bueno, bueno. Escolta, no vas venir, eh, dilluns?
0: No.
1: Vale, vale, no, no. Jo, ningú ha dit res, però jo dic, jo dic que no va venir.
0: No.
1: Sí, ja està, ja està, ja està. Tu, no tingui una finestra, que era el dia més calent que hi havia, jo. Sí. Que jo reconeixi que la lluita aquella quasi estava
0: ofegada. Avui al matí ha vingut i anava a xopa.
1: Que ha vingut ella?
0: Sí.
1: Ah, mira.
0: Sí.
1: Ah, vale. Jo vam anar bé davant de Salom, bé, que anem a Can Camacho, saps?
0: Ai.
1: Sí. I clar, però ja, fem de calor per això, i de dia és calent. I, bueno, ja està. Ja m'ho penso, ja tant. No hi passa que me'n dediquis cap, perquè veig que ja me'n dediquen. Ja ens ho trenques, ja està. Va bé, va bé. Però posa'm ben una, sé que vulguis, vale?
0: Molt bé.
1: L'altre dia que me vas, no la vaig sentir, que me'n vas posar alguna, quina me vas posar, per curiositat?
0: Ai, no me'n recordo.
1: És igual, no. Vale.
0: I
1: que m'he dit que no l'he sentida,
0: no sé quina
1: m'he
0: dit. No, ja està.
1: No,
0: no
1: la vaig sentir.
0: Sé
1: que me la vas posar, però que...
0: Ah, no, ja ho sé, no te la vaig posar, no.
1: Ah, vale, vale, ara ja m'he sentit, llavors ja està. És que m'havia de saber greu, comprèn?
0: No, no.
1: No, ja no n'han de ratllar més.
0: Vale, vale, vale.
1: Vale, vinga. Una abraçada per tu i la família. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adeu. Gràcies.
1: Divendres.
0: Adeu. Pues ha estat una Gertrude i també mos ha telefonat des de Mercadona, nada menos.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Nini.
1: Com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Jo? Més fotuda que tu. Ah, Toni, estimat.
0: Que bé se boca.
1: L'estic passant encara. Però bueno, posem ben buida. Has falat perquè traurem menys 6 a la vegada.
0: Això és molt, eh?
1: Doncs sí, segur que no saps què ha passat, jo.
0: No sé, com és que t'ho van fer tant a la vegada?
1: Ah, no m'ho van demanar, no? Però bueno, està passat. Sembla que va per bé. Tots són forats que tenen dins la boca. Però bueno, esperem que tots s'arrengaran.
0: Però així t'ha d'haver sortit més barat, tu, perquè si haguessis hagut d'anar 6 vegades... 6 vegades que t'haguessin cobrat.
1: No, no, perquè vaig pagar ja. El treure ja ho està pagat, ara les coses meves no.
0: Bueno, tot ho clarirem.
1: Bé, sentint aquí Trudy, saludo, perquè ella sempre me saluda també. I en que avui no hi hagi pensat, jo penso en ella. Mira, Toni, no puc rellar gaire. Perquè les paraules no pugen.
0: Bueno, Nini.
1: Vale. Estàs millor tu, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, adéu.
0: Gràcies, guapa. Adéu.

0: sou feijão. Neném, sap molt de greu, però jo m'encanta aquesta cançó, però me fa plorar quan no tinc ganes de plorar.
1: Ja.
0: És que diu una veritat com una casa. Sort que jo no m'ho han fet mai, ni nosaltres ho han fet mai, en els labis, diguem. Però és... no sé qui el devia escriure, però de totes maneres és una cançó que arriba més amant de Llombriu i tot.
1: Sí, sí, sí. És bé.
0: Molt, diu, una veritat, però molt grossa.
1: És una lliçó. És una lliçó de vida.
0: Lila, vale. Dono un beso per tothom.
1: Molt bé.
0: Aquesta jove darrere, aquesta que té el nap, t'ha vingut a veure. Sí, a tu te vaig veure aquesta setmana passada. I a ell, fea. Vale? Adiós.
1: Vinga, jo.
0: Guapo.
1: Adéu.

Bueno, i ara tenim l'agenda d'avui. Amó, visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei, sortida a, la 1, a les 11 i a les 18 hores, des del moll de Llevant, nombre 61. Matins a l'Orga, amb Tomé Olives, a les 13 hores a l'Iglésia de Santa Maria. D'aquí un moment. Presentació del llibre On s'acaba l'aigua, de Tomàs Andújar, a les 19:30 hores en el claustre del Carme. En el Mercadal, cursa popular Sant Martí, 2026, a les 19 hores per al centre del poble. Final del quart torneig popular mig de futbol sala, a les 20:30 hores en el poliesportiu municipal. En el migjorn, donació de sang, de 17:30 a 21 hores a la unitat sanitària. Sant Lluís, cultura de vorera, actuació musical de Kiev Portella a les 21 hores en el Pla de la Creu. I ara ja el programa de festes del castell, per avui dia 13 de juliol, a les 19 hores tallers en família. Taller de cavallets de festa a càrrec de bota i juga, a la plaça Esplanada, a les 19 hores. De 19:30 a 1 de la matinada, mercat de nit a la zona de viandants de dalt Calesfons. I de 21 a 23 hores, Music Under the Moonlight, en el bar de l'Associació de Veïns i en el Centre de Cultura. Són les tres activitats previstes per avui en el programa de festes de Sant Jaume del Castell. I bueno, això està a punt d'acabar.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Radio Castell Amor, zona Forticlar, 103.4, ja em fa ballar.
1: I mos despedim, amics. Fins aquí el programa Aquesta miscel·lània matinal d'avui. Espero que hagin passat un matí agradable. Aquí a Ràdio Castell sempre mos ho passam bé.

I així ens deixam fins divendres, si Déu vol. Passi molt bona setmana. Recordin, es programació d'avui. A partir de les 7, Nalitxo amb el seu programa Jazz B. Demà, dimarts, en Nanini, a partir de les 10. I després, en Santi, demà no ve. Però la segona part de Jazz B, a les 7, sí que hi serà, en Nalitxo. Molt bona setmana a tothom, gràcies. Fins divendres.

0: gritando sin ventana.
1: Radio Skestage. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La mobilitat en plena temporada alta suposa un dels desafiaments més importants per a l'arxipèlag, segons il·lustren els embossos diaris que pateix la xarxa viària. Les mesures dirigides a fomentar el transport públic s'incrementen, tot i que comencen amb petites proves per testejar la resposta ciutadana on l'ús del vehicle privat està molt arrelat. Fa uns dies va arrencar el pla pilot perquè els residents puguin reservar seient en una de les freqüències de la línia del TIP que va del Port de Sóller a Palma. I avui hem conegut una nova iniciativa enfocada a millorar la mobilitat laboral, concretament a Calvià, on s'ha reforçat amb més busos la línia del TIP que va en aquest municipi després de detectar que la meitat dels treballadors en empreses hoteleres l'empren per acudir a la feina. Són dues mesures de curt abast, molt enfocades a impulsar el transport públic, que passa per un moment d'altíssima demanda a la llum de les xifres. Només la setmana passada, uns 85.000 passatgers van utilitzar els autobusos del TIP, on els usuaris denuncien problemes de saturació i molts de retards. Les línies més sol·licitades són les que connecten l'aeroport de Palma amb Can Picafort i les línies que uneixen Palma amb Santa Ponça i Serenal. En uns moments vos ho expliquen tot amb detall. Avui és dilluns 13 de juliol. Margalida Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Constituïda una plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa.
2: 17 entitats ecologistes i veïnals de Mallorca han unit forces i veu contra la mesura que arrencarà dimecres vespre amb un primer enviament de fems amb vaixell. Impulsada pel GOP i l'Associació de Veïnats de Son Sardina, la plataforma esgrimeix el risc d'accidents en el transport dels residus o les molèsties per olor per oposar-se a aquesta actuació.
0: L'Ajuntament de Palma crea un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència a Platja de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació.
4: L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva, com també reunions periòdiques de coordinació. L'objectiu és millorar el funcionament entre els dos cossos i la seguretat a la zona.
0: El multimilionari nord-americà James Cox Fergie Chambers roman detingut a Eivissa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia. Tot d'una, intentem recuperar aquesta connexió. Avui també parlem d'un rècord històric en el transport de mercaderies a les Balears. Olivia.
2: Sí, els ports de l'arxipèlag varen moure el 2025 una quantitat de 17 milions i mig de tones de mercaderia i això suposa un increment de més del 4% interanual. Els experts ho vinculen amb el consum més gros d'una població que creix. 7 de cada 10 eren importacions, una xifra que demostra la dependència logística que tenim de l'exterior.
0: I com dèiem, mai vist el multimilionari nord-americà James Cox, Fergie Chambers, roman detingut a l'illa després que dissabte es va executar una ordre internacional dictada contra ell. Esther de Miguel, bon dia.
5: Bon dia. Podem Illes Balears demana que no sigui extradit als Estats Units. La formació acusa l'administració de Donald Trump de perseguir també fora dels Estats Units les persones que donen suport a la causa palestina. De moment no s'han fet públics ni els delictes que se li atribueixen ni el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
0: Demà, cita clau per als docents interins de les Balears.
2: I és que comença el procés d'adjudicació de les places vacants per al curs 2026-2027. N'hi ha concretament 2.417. Són 61 més que el curs passat. La Conselleria d'Educació assegura que s'han incorporat millores tecnològiques per facilitar aquest tràmit informàtic.
0: A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des del mes d'abril. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Adverteix que la situació encara és gas descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres a Menorca. Són Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diu, és a Sagalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia. La solució amb la qual treballa Ports és l'ampliació de la zona portuària perquè fondejar en aquest espai estigui prohibit.
0: Als esports, demà Espanya juga un lloc a la final del Mundial contra França en un partit que es disputarà a Dallas. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, efectivament. Espanya afronta demà a Dallas la semifinal del Mundial contra França amb tota la plantilla disponible i el dubte de si Fabián o Pedri acompanyaran Rodri al mig del camp. Per altra banda, Arnau Puigmal es presenta il·lusionat com a nou jugador del Real Mallorca i assenyala la conversa amb Luis García com a clau per fitxar amb l'objectiu de tornar a la primera divisió. L'Illes Balears, pel futsal, tanca la incorporació de Pablo Otero fins al 2029, tot i que el jugador serà cedit la pròxima temporada al Viñalbali Valdepeñas. I el Fiwi Mallorca forma el pivot nord-americà Shiloh Jackson, de 2,06 metres d'alçada, per reforçar el joc interior de l'equip a les ordres d'Àlex Fomento.
0: Tot això quan seguim molt pendents de Los Gallardos, Almeria, on s'espera donar per controlat avui el devastador incendi que ha causat la mort del manco 13 persones i ha cremat 7.000 hectàrees.
2: Ho han dit Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla en una compareixença conjunta en la qual han agraït la col·laboració de totes les institucions en la lluita contra el foc.
0: Els incendis a la península, tema protagonista aquests dies d'intensa calor que no té fi, sembla, per ara les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, hem començat una setmana que tornarà a estar dominada per la calor, calor intensa, ja en aquestes hores. El termòmetre arriba ara als 38 graus, a punts de l'interior de Mallorca, i als 34 a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Tot això amb la humitat relativa molt elevada i també amb pols en suspensió. Tenim el cel més variable, avui hem començat amb molts núvols baixos, ara ja més clarianes, però no acabant de veure el cel net a causa de la pols que arriba des del nord d'Àfrica. La pols dominarà també el cel durant aquests primers dies de la setmana. Tindrem el cel bastant enterbolit, no acabarem de veure el cel blau, amb unes temperatures que demà es mantenen similars, poden pujar un poquet les mínimes, però que dimecres encara han de pujar una mica més i podrem arribar als 42 graus. Demà ens situarem en temperatures entre els 36 i 38. Esperàvem a la mà una situació bastant tranquil·la. De moment avui encara tenim redols de maror a punts de l'est de l'arxipèl. A partir de demà, però, marejol, mar rissada amb ones entre 20-30 centímetres. No aniran a més. A partir de demà dimarts, per tant, situació més tranquil·la a la mà, es mantindrà durant tota aquesta setmana i amb el cel mig ennigulat a primeres hores, amb molta basca, amb núvols baixos, fins i tot qualque boira com ja ha passat avui, i a partir del capvespre més clarianes, però sempre amb aquest cel grogós, marcat per la presència de pols en suspensió. Les temperatures, molta atenció, perquè demà una altra vegada, com avui, s'enfilen fins als 38 graus. I a partir de dimecres ja superarem una altra vegada els 40.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, unes 85.000 persones van utilitzar la setmana passada els autobusos del TIP. El servei es troba en un moment de plena demanda i, malgrat el pla de reforç del govern, els autocars continuen els problemes de saturació i retards en algunes de les línies de més demanda. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma amb Camp Picafort i també les línies que uneixen la capital amb Santa Ponça i Serena al Carme Moreno.
9: Aquests usuaris han explicat i Beta Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van dels 10 al 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que els fa arribar tard a la feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
10: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por culpar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
9: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitat d'oci, com anar a la platja.
11: Ara mentre, per anar, per exemple, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el tip, perquè és molt petit també el bus, com perquè entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonar. Per exemple, per anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
9: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari d'aquesta línia detalla com va ser el seu trajecte que va realitzar el passat dijous cap vespre.
12: Per començar hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus, com t'ho pots imaginar, tothom va voler entrar. Vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte, perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per autopista, res, en fi.
9: La gerent del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en les darreres setmanes els autobusos del TIR realitzaren 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor. La setmana passada l'utilitzaren més de 30.000 usuaris, i la 302, que enllaça Palma en Can Picafort.
13: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
9: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 autobusos. La previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei de l'aerotip entre els municipis de la Part Forana i també Palma.
0: Cada vegada més persones ho sentim, van a la feina amb transport públic, i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori calvianer i els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors. Marta Puyalto.
14: Sí, l'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
15: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
14: Ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe. Mauricio Carballeda és el president de l'Associació Hotelera de Palmanova Magaluf.
16: El nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
14: El pla continuarà fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
0: Una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que si no hi ha res de nou començaran proves aquesta mateixa setmana. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnat de Sagarriga, Son Sardina o de Sindioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Son Reus.
2: També n'hi ha unes altres de caràcter ecologista, com te referida Amics de la Terra o el GOP, que ha presentat presentat un recurs que, a més, ja s'ha admès a tràmit contra l'adjudicació del transport fet pel Consell d'Eivissa mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Mantenen que l'acord entre els dos consells per cremar la fracció de rebuig eivissenca a la planta de Sant Reus implica molèsties, renous, pudors i altres riscos per als ciutadans i ecosistemes. També evitarà que, tal com estava previst, es puguin tancar progressivament els forns més obsolets i contaminants de la incineradora que continuaran emetent partícules a l'ambient, segons ha explicat la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
17: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
2: El pla pilot, recordem-ho, s'iniciarà aquesta setmana. Aquest dimecres vespre està previst que surti ja la primera remesa de camions des d'Eivissa. Arribaran al port de Palma de matinada. Seran, en principi, 7 transports diaris, 5 dies a la setmana, que portaran els residus directes des del port de Palma cap a la planta de Sant Reus.
0: I us ho ha avançat l'informatiu matí de Vetres Ràdio. Els ports de les Balears tornen a batre un nou rècord de transport de mercaderies amb 17 milions i mig de tones el 2025, que suposen un 4% més que l'any anterior. El gruix dels moviments de més 12 milions corresponen a la compra de béns i productes de l'exterior.
2: Sí, aquest escenari de màxims històrics d'arribada d'aliments, combustibles, materials de construcció, també hidrogen i hidrocarburs, que són essencials per als hospitals, augmenta la dependència logística de l'exterior. És un moviment que, això sí, tensa els ports de les illes en una situació pràcticament límit. Toni Ginar és el director de l'Autoritat Portuària de les Balears.
18: Que els ports estan saturats en quant a superfície i número d'amarraments. El que passa és que no tenen una capacitat de creixement. O sigui, no podríem abastir, si ara dupliquessin la població, doncs no, evidentment no tindríem capacitat per abastir-les.
2: També el professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes, Antoni Alcuer, alerta que aquest fort creixement del trànsit mercantil es converteix en una comunitat molt dependent de l'exterior. I això, recorda, ens fa més vulnerables.
19: Hay mucha preocupación porque lo hemos vivido tanto en el COVID como en la guerra de Ucrania, ¿no? Que los países se dan cuenta de que estratégicamente tienen que diversificar un poco su economía y lo intentan. Esa es la política, una política de estratégicamente de intentar depender menos del exterior. Pero las fuerzas económicas nos llevan a cada vez a que los territorios sean más especializados.
2: Si destriem per tipologia de mercaderies, la majoria, que són més de 15 milions de tones, són béns de consum diari. La resta, 2 milions, corresponen a granels líquids, com gasoil o la benzina, que arriba de la península, i sòlids, com el ciment. Les importacions d'aliments i productes que compram cada dia, com a llet, fruites, verdures, roba, elements de la construcció, arriben via marítima als

0: Conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
1: Cert que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem d'administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
0: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
2: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si es coordinar-ho i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
0: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
3: Mentrestant, continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. Les concentracions que ja varen tenir lloc divendres, avui s'han afegit als ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i Eivissa.
4: Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades. Una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
3: Sobre el terreny, millora la situació de l'incendi de Los Gallardos. El foc ha baixat a una situació operativa zero i avui podria quedar controlat. És el principal titular de la compareixença conjunta des de les zones afectades del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
5: El darrer balanç d'aquesta tragèdia és de 13 morts. Hi ha més de 23 persones no localitzades i 7.000 hectàrees calcinades. El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi en recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques de l'Estat a articular un gran acord contra l'emergència climàtica. Escoltem primer Moreno Bonilla, després Pedro Sánchez.
6: Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
7: La emergencia climática mata. Lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
5: Tant Sánchez com Moreno han coincidit que aquest estiu serà complex pel que fa a incendis.
3: En paral·lel, la situació per risc d'incendi forestal a les Balears dona un respir petit, tot i que la precaució encara és màxima. De fet, Menorca continua en el nivell màxim d'alerta. Només es Castell i Alaió han passat de nivell 4 a nivell 2.
4: A Mallorca la situació també és encara delicada, sobretot en nombrosos municipis de la Serra, el Reier, el Pla i part del Llevant. Totes aquestes zones continuen en alerta màxima. Finalment, a Eivissa i Formentera sí que ha millorat de manera significativa. De fet, no hi ha cap municipi en risc màxim. Per demà, la situació encara millora més. A Menorca ja desapareix per complet el color vermell de risc màxim. A Mallorca també hi ha una lleugera millora amb més municipis que baixen a risc 2, especialment al nord-est i al Llevant i al migjorn. Finalment, les Pitiuses continuaran com avui.
3: I en aquest context, Comissions Obreres reclama més protecció davant la calor en determinats sectors com els de la construcció. Una de les mesures que proposa és avançar la jornada contínua al mes de juny per evitar cops de calor.
5: També la reducció de jornada en els mesos de més calor ho ha reclamat el secretari general de Comissions de Construcció i Serveis, Miguel Pardo, al programa El Dia.
8: Hay que buscar una solución. Yo creo que la solución llega por sentarse el gobierno, por sentarse las empresas y hacer la jornada reducida. ¿Cómo? Pues llegando a un acuerdo en una mesa con los sindicatos.
3: Tot això quan 5 treballadors han perdut la vida a les Balears en accidents laborals entre els mesos de gener i maig d'enguany. Són dades oficials que ha publicat avui el Ministeri de Treball. De les 5 víctimes mortals a l'arxipèlag, 3 varen patir el sinistre al mateix lloc de feina, 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
4: En total, les illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta. L'hoteleria, amb 1.600 sinistres, i la construcció, amb més de 1.500, concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts els primers 5 mesos de

0: L'any arriba als 293, 4 menys que el mateix període de l'any passat.
1: 2:23, continuem amb la plana laboral. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el curs passat. N'hi ha 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
0: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies al calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari, que començarà demà, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
2: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una plaça determinada. El conseller s'ha reunit avui amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i funció directiva.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
6: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat avui a l'Hospital Universitari Son Espases, la Sala Blanca, on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des de l'octubre del 23, on ja s'han tractat 42 pacients, amb una supervivència del 95%.
7: Antònia Santpol, cap del Servei d'Hematologia de Son Espases, ha subratllat que aquesta passa no només permetrà tractar més pacients, sinó que també millorarà la seva esperança de vida, ja que podran accedir als tractaments en una etapa molt més primerenca.
8: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
7: Una innovación que los pacientes han rebut amb molta alegría es el cas de José Antonio.
9: Lo más importante es eso, es que estás todo aquí. Asomas a la vista de la habitación, de la pequeña habitación que tienes, ves fuera y dices, es que estoy en casa. Y esa sensación no es pagada.
7: Per tant, una passa endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca, diuen, un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
1: L'Audiència Provincial de Madrid decideix avui si envia a judici amb un jurat popular la dona del president del govern estatal, a Begoña Gómez. Es tracta d'una resolució del jutge Juan Carlos Peinado que l'investiga per 4 presumptes delictes, juntament amb la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
7: 5 magistrats deliberen sobre aquesta qüestió i sobre un recurs presentat per l'acusació popular contra la decisió del jutge de sobreseure el delicte d'intrusisme. No es preveu que la seva decisió en tot cas es pugui conèixer avui, ja que els magistrats abans han de redactar-la en una interlocutòria.
1: Mentrestant, el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva. Avui ha començat la ronda d'interrogatoris amb la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre Ábalos i amb qui Díez suposadament hauria gestionat el suposat pagament per part del PSOE dels seus honoraris.
7: José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa, ni del seu client ni del Partit Socialista, motiu pel qual, finalment, hauria renunciat a seguir-lo.
1: Continua mentrestant la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi Rajoy, qui va escriure en un article d'opinió que l'equip gal juga sense francesos.
7: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat que des de Brussel·les que encobreixen sentiments de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
7: Des de França, el ministre francès exterior també ha carregat contra Rajoy.
11: La France n'a pas de couleur de peau.
7: Tota afirmació. Jean-Noël Bagot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o d'una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP marca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Acaba d'extingir l'incendi que es va declarar i hora baixa a la planta de màquina solar a Llucmajor. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. El foc es va originar en un munt de fems amb materials plàstics i voluminosos que han complicat les feines d'extinció. Els bombers creuen que l'origen de l'incendi hauria estat accidental.
1: L'Ajuntament de Palma crea un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència a la platja de Palma.
2: L'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva, com també reunions periòdiques de coordinació. L'objectiu és millorar el funcionament entre els dos cossos i la seguretat a la zona.
1: I a Pollença tornen a tenir aigua en normalitat durant el dia d'avui, després dels talls de les darreres hores pel trencament d'una canonada.
2: Ahir vespre, Aqua va arreglar la canonada variada de la dessalinitzadora d'Alcúdia i durant tota la nit s'ha pogut omplir el dipòsit de Can Puig, cosa que permet restablir progressivament el servei a tot el municipi.
1: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem retencions habituals en la principal ascensió a Palma. Trobareu retencions a carretera d'Andratx, sentit Palma, des de Portal fins a Gènova. També a Sabia Cintura trobant tràfic que comença des de Serrapinya fins a Sant Fusteret. Per altra banda, trobareu retencions a la carretera de Llucmajor, des del Molinar fins a Campastilla. A lo que serà resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència. Us recuperarà molt bon dia.
1: Gràcies, José Margasifre, el control tècnic. Fem una durada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podem, en titulars, ha quedat extingit l'incendi que es va declarar i hora baixa a la planta de màquina solar Llucmajor. El foc es va originar en un fum de fems amb materials plàstics i voluminosos que han complicat les feines d'extinció. Els bombers creuen que l'origen de l'incendi hauria estat accidental.
2: Una dotació dels bombers de Mallorca del Pardinc ha estat durant tota la nit vigilant que les flames no revifassin i a primera hora s'han incorporat a les feines dues dotacions del parc de Llucmajor que l'han acabat d'extingir. Per apagar les flames ha estat necessari disposar de l'ajuda de la maquinària pesant de la planta que ha hagut d'anar removent la muntanya de residus per aconseguir que l'aigua penetrés a l'interior. Tolomut és el sergent dels bombers de Mallorca a la zona del migjorn.
5: Eren munts bastant importants de material, on també hi ha bosses, hi ha plàstics, hi ha diferents materials, on cremen i tenim dificultat d'extinció perquè l'aigua costa que vagi penetrant dins d'aquests munts. A hora d'ara ja està extingit.
2: Es creu que l'origen del foc hauria estat accidental, mentrestant, i el manco durant el dia d'avui la planta de tractament de residus romandrà tancada.
1: També hi vespre es va produir un altre incendi en una sisena planta d'una part hotel de Magaluf. L'origen va ser al soterrani i en una sala amb eines pel manteniment de l'edifici i no s'han hagut de lamentar cap víctima.
2: Avui hem vist com s'emportaven estris cremats i com hi anaven tècnics electricistes. El foc es va iniciar passades les 9 del vespre i això va obligar a desallotjar l'edifici de manera preventiva. Poc després de la mitjanit, els clients varen poder tornar a les seves habitacions.
1: A tot això, avui fa un mes del tràgic incendi també a Magaluf, en què van morir dues persones. 30 dies després, molts dels veïnats encara no han pogut tornar a casa seva. Molts continuen encara pendents de les reparacions.
2: Pocs minuts abans de les 5 de la matinada de l'11 de juny es declarava un incendi en un edifici residencial del carrer Martín Ros García de Magaluf. El foc s'iniciava a la tercera planta d'un immoble de 9 plantes. Les flames s'estengueren ràpidament i una desena i una densa columna de fum pujar per les escales. Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fum. Escolta'm el batle Juan Antonio Mengual, el president de la comunitat, Shane Levy, i un propietari, Eduardo Sánchez.
6: Els que ho han demanat els hi han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit, hem dit que responíem tant en quant ells ho necessitàssim, i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
7: Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
8: Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Hay que darle las gracias al ayuntamiento, porque eso es un dinero que se gasta en nosotros. Pero ahora el tema es nuestro administrador, nuestro arquitecto y nuestro seguro general de la finca. Pues no han hecho su trabajo. Esto se arregla en 2 semanas y llevamos 1 mes y 2 días. Y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho, y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
6: Confiem que els veïnats de les columnes on ja no van tenir incendi se puguin tornar a instal·lar dins les pròximes 2 setmanes.
1: D'altra banda, un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit.
2: La víctima ha estat atesa en un primer moment al centre de salut, des d'on l'han derivat a l'Hospital de Son Espases en un helicòpter medicalitzat. S'ha activat el codi de traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés. Finalment, les ferides han estat més lleus del que es pensava en un principi i ja ha rebut l'alta.
1: També en successos, la policia local de Palma denuncia botellots i festes il·legals a la platja de Can Pere Antoni durant aquest cap de setmana.
2: Els agents formularen denúncies contra diverses persones per consum d'alcohol a la via pública, molèsties per renou, tinença de drogues i altres infraccions. L'operatiu es desplegà per prevenir botellots i festes que alteraven la convivència dels veïnats.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:37, l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Cort ha firmat avui un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, a Procet, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
2: Segons ha explicat el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva i també la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar resultats.
9: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
2: A partir d'ara, els establiments de la platja de Palma que tinguin servei de vigilància privada es poden adherir en aquest acord.
1: Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnats de Sallot Llavor per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment d'ordenança municipal i manté que Palma, qui la fa, la paga.
9: Jo crec que no podem reduir el debat en si s'ha de sancionar o no s'ha de sancionar una associació perquè és una associació de veïnats. I jo crec que estem està en complir o no complir la norma.
1: Mentrestant, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim de Palma, per tornar a ser un referent de l'oci i la restauració de l'illa. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses, per això demanen un impuls conjunt de les administracions.
2: Després de la pandèmia de prop de 4 anys d'obres, els propietaris dels negocis asseguren que és un bon moment en què grans marques aposten per la zona en l'obertura del fill de l'antic Titos i el social previstes pel 16 i el 20 de juliol. Tot i això, l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim continua reclamant més aparcaments, però també esdeveniments culturals que treguin de nou els residents. La plataforma del Passeig Marítim demana fer un front comú entre associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció de la zona, molt valorada pels clients.
1: I més per Palma, torna a criticar el govern per la reforma inclosa a la llei Òmnibus. Els ecosobiranistes asseguren que la norma permet que les empreses i els fons voltor comprin l'habitatge protegit i deixen manco opcions als ciutadans. Per això demanen que s'elimini la mesura.
2: Més per Palma afirma que aquest punt de la llei Òmnibus romp el pacte amb les promotores per fer habitatge més barat per als residents, un mercat que en els darrers 5 anys ha incrementat els preus més d'un 60%. Neus Trullol n'és la portaveu.
10: Encara que ells no ho vulguin reconèixer, estem parlant d'un pelotazo urbanístic, ja que l'administració pública posa unes condicions en els promotors immobiliaris i unes d'elles és fer habitatge protegit amb un percentatge determinat, però després aquest habitatge protegit, que és l'habitatge més barat, és el que està en el preu més baix, passa també a la propietat d'altres empreses que també especulen en l'habitatge.
2: Trullol també ha lamentat que l'Ajuntament de Palma hagi multat els veïnats de Sallotja que van penjar cartells contra el renou al barri a partir d'una ordenança cívica i que no faci res, diuen, contra els negocis.
1: Mentrestant, a Pollença, si no es produeix cap incidència al llarg del dia d'avui, totes les zones afectades tornaran a tenir aigua en normalitat després dels talls de les darreres hores pel trencament d'una canonada.
2: Ahir vespre, Evacua va arreglar la canonada variada de la desalinitzadora d'Alcúdia i durant tota la nit s'ha pogut omplir el dipòsit de Can Puig, cosa que permet restablir progressivament el servei a tot el municipi. No obstant això, el Batle ha demanat una reunió amb el conseller del Cicle de l'Aigua perquè assegura que els problemes amb aquesta canonada són recurrents. Recordem que la incidència es va produir al camí del Puig i que va obligar el consistori a tallar l'aigua a 10 zones del municipi i a baixar la pressió al port de Pollença.
1: 2:41 per la mare de la Serra de Tramuntana, que fa una passa més cap al futur sense perdre l'essència. Un nou mapa digital converteix els seus camins en una experiència més accessible, segura i respectuosa amb l'entorn.
2: Aquestes georutes permeten explorar els camins i el patrimoni, endinsar-se per la geografia, la història i l'art, i impulsen un mode de turisme més sostenible. Amb anterioritat, es pot dissenyar l'itinerari a gaudir-lo des de casa. Lluís Belcaneres és el gerent del Consorci de la Serra de Tramuntana.
11: Molta gent mos diu que massifiquem perquè posant rutes, el que hem de dir és on pot anar la gent. I la gent ha de gaudir del medi, perquè això és un dret constitucional. El que passa és que necessites que li diguis on pot anar. Si va canalitzat per canals oficials i com aquests que hi ha de les georutes, fantàstic.
2: Es tracta d'un projecte del Consell de Mallorca que ha invertit gairebé 400.000 euros amb la col·laboració de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències i el consistori Serra de Tramuntana. Tot està digitalitzat i a l'abast de qui vulgui sortir a peu o amb bicicleta. Pau Morell és tècnic de Risbal.
12: Ho tindrem tant en format en paper, un bloc multidioma, com també en digital. Tenim una web on sempre pot consultar totes les rutes i pot descarregar informació. També tenim una sèrie de vídeos a YouTube, un per cada ruta, òbviament, on s'expliquen un poc les característiques i què trobarà l'usuari quan vagi en aquesta ruta.
2: Una ordenació de les rutes, pensant amb els residents de cada indret i també per als turistes. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
13: Promocionar un turisme totalment responsable i molt respectuós, no només amb allò que som, sinó amb aquesta terra que mos acull, que l'hem heretat amb unes condicions i que la volem deixar, diguem, en els nostres fills i en els nostres nets un poc millor de lo que l'hem trobada.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Darrers 2 minuts d'aquest espai de notícies per la mare de Santa Margalida, que ha escollit els personatges i dimonis que participaran en les carrosses de la processó de la Beata del primer diumenge del mes de setembre.
2: Són 150 personatges en total i centenars les persones que s'han inscrit per provar sort i participar en la festa. Cristina Clatera serà la Beata, però no ha pogut ser al poble el dia de l'elecció i la seva amiga, Laura Ferrer, li ha fet de portaveu. L'acompanyarà Joan Seguí com a sant. Els escolta.
14: Ha tret un amigo, sí, però ella fa molt d'any que se vesteix. Inclús jo duia la foto de quan ens vestíem de petites i li fa molta il·lusió.
15: Me fa alegria a pujar damunt la carrossa i m'apan molt bé els meus amics.
1: D'altra banda, Sensei es va posar ahir el punt i final a les festes de Sant Cristòfol de Vinyal i a toc de claxon amb la tradicional beneïda d'automòbils.
2: Una cita que ha plegat centenars de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre varen passar per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors, a qui demanen protecció. Una tradició relada que explica Victòria Fiol, delegada de Batllia de Vinyal, i que ningú es vol perdre.
16: Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinari.
17: Venim a venir sa moto, perquè hi ha sort.
18: Fa molt d'any que te feim. Són unes de ses que tenen més tradició.
19: Pues que nos bendizca el camión y que nos dé trabajo y sin ninguna avería.
20: Yo vengo del pueblo de San Juan y sí, yo es la primera vez que participo.
21: Como un pare no tengui ningún accidente.
2: El gegant de Sant Cristòfol va donar la benvinguda a tots els conductors i conductores. És l'únic gegant que representa aquest sant a tot Espanya.
1: Amb les festes de Sant Cristòfol de Vinyal i arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de
0: nou. Ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial, que es disputa demà.
1: Així és, perquè ja només falten poc més de 24 hores perquè Espanya jugui el pas a la final del Mundial contra França. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabián, caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. El jugador d'Espanya, Nico Williams, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha assegurat que no tenen res a envejar a la selecció francesa.
2: Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tiene grandes jugadores que te marcan la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros, no tenemos nada que envidiarles.
1: Un Nico Williams que ha remarcat la importància de guanyar un nou Mundial.
2: A la altura de muy pocos está ganar un Mundial, creo que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, entonces ya sea siendo protagonista como no siéndolo, creo que los 26 que estamos aquí somos protagonistas de esto. Al final todo el mundo genera buen ambiente para que el grupo o los titulares en sí puedan pues tener ese buen feeling de partido, estar todos unidos, porque creo que es importante.
1: Mentre la selecció francesa va arribar a Dallas, procedent de Boston, pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla pel partit de demà.
0: El jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Real Mallorca.
1: I avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista, que va aterrar a l'illa dissabte passat, assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
3: La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
1: Puigmal explica que la conversa amb Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a la primera divisió.
3: Como toda la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
1: També és conscient de la dificultat de jugar a la segona divisió.
3: Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy muy competidos, muy muy muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
1: I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Real Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador fins ara al filial blanquiblau tanca així una etapa breu al Dani Jarque i afronta un nou repte on estarà a prop de la dinàmica del primer equip, però tot fa pensar que arriba per reforçar el filial mallorquinista. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells.
0: El Palma Futsal, mentrestant, tanca la incorporació de Pablo Otero, cedit a Valdepeñas la pròxima temporada.
1: L'Illes Balears Palma Futsal, que continua d'aquesta manera planificant el futur de la plantilla, i ha tancat aquesta incorporació, la de Pablo Otero, un fitxatge pensat com una aposta a mig i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'Ale tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins al juny de 2029. Malgrat el vincle a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Viñalbal i Valdepeñas, equip amb el qual jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal.
0: En motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya.
1: Podríem dir cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana en aquest Gran Premi d'Alemanya. A Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que MotoGP Joan Mir se'n va de 8. El de Sant Lloteria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició, després de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retear distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
4: Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
1: Y como han comentado, pitjor sort para Joan Mir a MotoGP. El de Palma sortía desde la 13ª plaza y va veure's obligado a abandonar a la 8ª volta. La victoria va ser per Marc Márquez. I el Mundial Femení, bon cap de setmana per Paquita Ruiz. La pilota mallorquina va ser sisena a la segona cursa i gràcies a aquest resultat escala dues posicions més a la general, on ara ocupa la 7ª plaça. L'escoltam.
5: La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la 9ª i avui hem sortit de la 9ª posició, hem quedat 6ª, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
0: Parlem ara de piragüisme.
1: La pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de Piragüisme d'esprint, disputada a Montreal, juntament amb la seva companya Victoria Jarchevska, que ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar amb la plata. Avui el programa Esports 3 ha admès que varen fer una bona regata i miren cap al Mundial. És Àngels Moreno.
6: La veritat és que varen fer molt bona regata, ens varen sentir super competents en aquest sentit. Uh-huh. Varen aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
0: I en bàsquet, el Fibuer Mallorca ferma el pivot Shiloh Jackson.
1: Així és, i d'aquesta manera el Fibuer Mallorca continua donant forma a la seva plantilla amb aquesta nova incorporació. Es tracta de Shiloh Jackson, pivot de 2'06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que cercarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria.
0: Gràcies, Juanga. Després dels esports arriba la cultura, ja ho sabeu. Fem primer una petita pausa.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
8: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
11: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Mos deim coses, quin xubec o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més coneguts com a stickers. Es tracta d'uns dissenys fets per artistes locals que utilitzen frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea, no és per i cas, és captar sobretot el públic jove.
1: Així es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
2: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
1: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
2: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
1: Aquelles persones que vulguin els adhesius al seu dispositiu i encara no els hagi arribat per missatge es poden descarregar a través de les xarxes socials, de la Conselleria i de l'IEP.
0: Avui és inevitable sentir aquest tema mític de la banda sonora de John Williams, la mítica Jurassic Park, i és que avui hem sabut que ha mort el protagonista d'aquest film, l'actor Sam Neill, tenia 78 anys, Laura Marcos.
3: L'intèrpret nascut a Irlanda del Nord, però de nacionalitat neozelandesa, d'on era el seu pare, va participar en més de 150 sèries i pel·lícules al llarg de més de 50 anys de carrera. Va ser el paper del doctor Alan Grant el que el va catapultar a la fama. També, però, va participar en pel·lícules com La caça de l'octubre roig, El piano o, més recent, la sèrie Peaky Blinders.
0: I ara és el moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural. Quan camines...

0: Aquest mes de juliol arriba ben ple de música i de festa.
1: Endimoniat arriba, ja sona de fons Tameo Penya, perquè la setmana de concerts comença ben prest amb ell. Serà dimarts, demà, a la plaça de l'Església de Santa Margalida, a partir de les 9:30. Les Ravel·les, ja ho sabeu, són el seu hàbitat natural. La setmana passada era Muró, aquesta a Santa Margalida. Ja tot sol me faig la festa quan me peguen una rampa. A més, el concert és solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tota la recaptació que es faci serà en benefici de l'associació. Recordem que Penya va passar fa anys i va superar un càncer. Això dimarts, dimecres, com cada dimecres, teniu Nits de Flamenc al Teatre Sants de Palma. I encara dimecres... Y además, solo intento cuidarte. Aquest que sentiu és Coti, que els primers 2000 va fer sostre a les llistes d'èxits i do, Arribas Gremi. Aquesta va ser una d'elles, Antes que ver el sol, però també d'altres com Nada d'esto fue un error. Well.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: seràs tu.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Karma Canela, aquí en Jazz B, en Radio Escastell.

I un pagès a la Masté un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se ven en desllogar. Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Conti quanto preferi, il tempo avrà fu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada.

defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.